de ferir-me, de dormir-me, haig de durar, haig de calmar la ment i em dic d'acord, entès, un xoc de trens dins el meu cap, penediment, remordiment, camino lent cap a la gent.